0: வாய்க்கு
1: Sí, lo tuyo es el popular. Te damos doble, doble popular en Tropicana.